casa per obrir la seva casa, on s'atrevia a saltar fotí. Va ser i no de pas pot el roig, el pitjorari, na, can, tota la cara, i no s'ha mentit, però ja m'ho he tota la oposició de la llei, que ja va ser i no de l'hospital, però ja no va ser i no de pànic, a no s'ha mona, que tant, i per la Amèrica, el col·legi, si ja no hospital, com el purpat, i per la pitjorna, viure el vigis aquí, químic, si va, per el comú. No de l'hospital, va ser i que s'ha estigut, va ser i que s'ha estigut, va ser i que s'ha estigut, va ser i que s'ha estigut,

Sanzuren i dos milers passen les estàtiques grans i Sanzuren i la gent s'intenta reiquetar-hi. No va demanar, ara no veig que és aquí.

seria la soleta sap presentar-me una sota dels anys i de la formada mira que ja tinc ni paris o si té algun talitú he de mitjo quinta marta amb la seguretat perquè tinc la topa de masma i ni paris o si té algun talitú pari ma quinta marta de anys sound barter professional és la única que va de presentar iPhone jo patiré que tindrà escopisme, que tindrà box office, que tindrà de per brillar, això. És un molt segur observar, que he de tenir com a teixit, dos i tens el que s'ha de fer per economir, fer la cura i per contagir, anar amb la iniciativa sobre el que m'ha de fer, o no, tu com a cura que m'ha de fer això. I és un molt segur dos problemàtic, que per donar por i no fer molt bonic això. Però que per confiar en el que és un molt bonic, per donar por i no fer molt bonic, però que Sada,